0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 27 de maig del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: Indica 29 graus de màxima, 13 de mínima, vent del sud a 15 km hora, solellat amb boirines fins al migdia i després quedarà ja el dia completament solellat. Demà ja superarem els 30 graus de màxima i especialment en divendres es notarà el calor. L'índex ultravioleta està en nivell 8. I així les coses, pues, ja cal comptar, per exemple, aquesta posada a punt de les platges per a l'inici de la temporada d'estiu, el que està fent, per exemple, l'Ajuntament de Moncofa, que ha iniciat els treballs de condicionament de les seues platges, amb aquest objectiu que el litoral estiga preparat per a l'inici de la temporada i pugui oferir les millors condicions d'ús, accessibilitat i seguretat a veïns, veïnes i visitants. Uns treballs que es desenvolupen al llarg dels 6 quilòmetres de front litoral de Moncofa, diu el regidor de Plages, Francisco Alemany, que és un treball continu, que suposa un esforç molt important per a l'Ajuntament i que reforcen encara més quan s'acosta la temporada alta. Calor i també és hora de buscar ombres. I precisament per això el CEIP Lereta d'Almenara amplia les seues zones d'ombra amb una nova doble pèrgola que ha sigut donada per GISC. L'Ajuntament d'Almenara, per tant, en esta actuació destinada a continuar creant zones d'ombra i confort per a l'alumnat, ha presentat esta nova infraestructura donada per l'empresa GISC, que es complementarà amb un procés de renaturalització de l'entorn mitjançant la incorporació de plantes, contribuint així a generar espais més agradables. Però això és el que porta aquestes temperatures en este final ja del mes de maig i en l'estiu a punt de començar de forma oficial. I el que porta en la vall al començament és una nova edició, la 34 ja, del cicle Música i Paraula, un cicle organitzat per Amics de la Vall amb el suport de l'Ajuntament, que arrencarà el divendres dia 29, tot i que estava previst que fora el dijous dia 28 amb l'activitat Poesia a l'Escola, en homenatge a Antonio Machado, però s'ha ajornat a causa de la vaga educativa. Per tant, divendres 29 comença amb la inauguració de l'exposició de pintura Dues generacions, dues mirades, i després dijous 4 de juny, dijous 11, dijous 18 de juny, i també, a més, un acte fora de programació com és la presentació el divendres 5 del llibre El patrimoni ceràmic de la Vall de Josep Gargallo amb fotografies de Vicent Talamantes. Regidor de Cultura, Jorge Marquès.
2: Un guany de carregat d'activitats, com bé ha explicat abans la presidenta de l'Amics de la Vall, Roser Diago. Ha explicat també l'ajornament de la poesia a l'escola de Gull a la vaga educativa i en suport al professorat, a l'alumne i a les famílies. I no res, des de la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó volem mostrar la nostra satisfacció per la importància que ha agafat enguany aquest cicle, per la magnitud, per la seva implicació durant tots aquests anys, i perquè demostra que quan les entitats treballen conjuntament amb l'Ajuntament poden arribar a fer uns programes més potents i més propers a la ciutadania. En un únic objectiu, mostrar també com la cultura, com l'art, com la literatura, com diferents components que es traslladen en la nostra manera d'expressar-nos, tenen aquesta vessant que poden transformar la nostra realitat.
0: Paraules del regidor de Jorge Marqués, és el que diu la presidenta de l'associació Amics de la Vall, Roser Diago.
3: Enguany el nostre primer acte serà la inauguració de l'exposició Dues generacions, dues mirades, dels artistes Juan González Alacreu i la seva neta Rebeca López González. Dues generacions, i que la seva pintura, sobretot en el iaio, el iaio és molt major, està influïda per Sorolla. Ell ha sigut alumne d'esta escola i la seva lluminositat i el seu estil és molt semblant a l'escola de Sorolla. És un home molt reconegut, de fet ha sigut el pintor oficial de les falleres de València, i bueno, la seva obra ha estat exposada en multitud de sales, inclús està a nivell internacional en moltes col·leccions privades. Aquesta s'exposarà amb la seva neta, l'artista, com acabem de dir, que se dedica més a l'art floral decoratiu, però que serà tot una mateixa temàtica amb aquestes dues mirades. Un mateix tema per a tota l'exposició. Serà el divendres 29, això sí que no l'ajornem, la tenim prevista, de maig, a la sala d'exposicions de la Caixa Rural San Isidro.
1: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
4: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I de la comarca, escoltem que l'antena cameral de la Cambra de Comerç de Castelló instal·lada a Nules ha comptabilitzat un total de 109 noves inscripcions a l'agència de col·locació en el primer trimestre d'estany. Així mateix, en este període ha gestionat 18 ofertes de treball i ha prestat atenció personalitzada a 68 persones. I ara escoltarem el regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Nules, Ramon Martínez, quan fa referència al tema de les plagues, sobretot les plagues d'ara, les plagues de l'estiu. Ramon Martínez.
6: Qui diga que se van erradicar mosquits, se van erradicar rates, se van erradicar cucaratxes, garrapates, no, no, senyores, no. Pensa que els polítics no tenen que mentir, val? No se pot erradicar, val? Més que res perquè són molts més llistos que nosaltres. I ja pots començar. El que sí que podem fer, controlar la població, ¿vale? Eso sí que se puede hacer. Ahora bé, de lo que estem fent l'Ajuntament de Nules, l'Ajuntament de Nules, aunque la gent no ho vesga perquè no hizo de les dies en premsa, perquè no de les dies se veu, però sí lo que l'Ajuntament de Nules fa és 365 dies fa un control tant de mosquits, que són lo que més molesta, rates, que a tots junts ens agravoren, i cucaratges i tot el resto de amigos afines a la causa.
0: Claro.
6: Val? Evidentment, se trata, tenim incidències, evidentment que tenim incidències. A aquestes incidències, quins factors se sumen, que jo sempre ho dic i pareix que la gent potser pugui pensar que és una excusa, però és la realitat. Les causes meteorològiques, per exemple, com ha sigut tot este any, que estat, jo no recordo un any que haguera plogut tant i que pràcticament totes les setmanes tenim una remassà, una altra o dos dies de pluja i tal, que això fa que tots aquests seres pues, o se reproduïsquen més de pressa, com en el cas dels mosquits, les rates pues, també isquen del seu amagatall perquè a ningú li agrada estar en aigua al coll, i les cuques pues, són en el, ara en aquest calor en puestos humits i en caloreta, pues ells tenen allí una fuente de crecimiento enorme. Entonces, què estem fent? Pues l'Ajuntament està intensifica tots aquests tractaments, però no deixem d'oblidar que quan a vegades se fan els tractaments se'n veuen més de l'habitual.
0: I la Unió exigeix una ampliació de les ajudes estatals a fertilitzants i gasoil i adaptar-les a la realitat de l'agricultura valenciana. Carles Peris.
7: La Unió reclamem al govern una ampliació de les ajudes estatals per a pal·liar la pujada de matèries primeres bàsiques en la producció, com el gasoil o els fertilitzants, i que la Generalitat, en fons propis, complemente aquestes ajudes estatals per a sectors valencians intensius en insumos i que tinguin un major cost per hectàrea. El conflicte d'Orient Mitjà ha disparat els costos d'explotació.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2 i en la Vall, Alicia Saera, Corts Valencianes de Neu.

0: 12-21 minuts, pues sí, sembla que sí que comencem en local, tota la cadena d'emissores. Estàvem pendents de l'expectativa després de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, i a veure si l'arrencàvem o no en horari habitual, a les 12:20, bueno, un minut i mig de retras, però arrenquem, així que anem a tindre la programació normal i ordinària en la SER. Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes. Avui per el Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de la primavera, en temperatures ja d'estiu, dimecres 27 de maig, un dia en el que tindrà lloc el ple ordinari en l'Ajuntament de La Vall, sense cap moció. Ara després explicarem per què no està l'única moció que n'hi havia, que havia presentat Vox. Un ple sense mocions, ja, en modo enrollito ja. Per això, quasi que d'estiu, per part de tots. No n'hi ha certes inquietuds, no?, que facin que se propici una moció del signe que siga. Per això, serà rapidet. Que ja no vegis estar tampoc hasta altes hores allí patint calor, no?, en la que falla per les vespres també en els llocs tancats. Ara parlarem de tot això després també. Dimecres 27 és un dia molt especial, pues, per a un dels artistes de la Vall que vam parlar en ell no fa massa, Pere Rivera, l'artista plàstico. Diu el cartell que tinc davant i que parla de que la valija iberoamericana, a través de su premio internacional Armando Reverón, le hará entrega a Pere Rivera del galardón el 17 de septiembre de 2026 en las instalaciones del restaurante Venta de Aires en Toledo. Premio Internacional Armando Reverón, mención Arts Plásticas Escultura, Pere Rivera. Siempre es una muy buena noticia, la enhorabuena como no a Pere, que fa poquet recuperem este tall de només 17 segons, dia que estava passant ara per un bon moment. Era després de l'entrevista que li feien, després d'aixa Genesis creativa que presentava en Castelló, molt va contar tots els detalls, i van preguntar què tal, com estava sent el 2026, i per ens deia això.
1: Va faltar ma mare farà 3 mesos i pico, o això, i pareix que això, jo pensava, bueno, ara a poc a poc aniré reprenent, pues no, ha sigut poc a poc, això ha sigut un tsunami, perquè n'hi han propostes, n'hi han projectes que bueno, me tindré que multiplicar.
0: Pues enhorabona, Pere, que no fa massa parlàvem en ell de la, bueno, en concret el dia 15, parlàvem en ell de la performance Nemesis Creativa, i ara arreplegarà esta distinció, este guardó, el 10 de setembre en Toledo, ni més ni menys, Premi Internacional Armando Reverón, menció Arts Plàstiques i Escultura. I és gent de la Vall de la que ens sentim orgullosos i que ens serveix, no?, per a seguir cultivant o conreant tot allò de l'orgull baller. Pues l'orgull baller se té, entre altres coses, per qüestions com està. Parlem ara de... També és tot un orgull, sobretot quan arriba l'edició número 34. Això vol dir que està consolidada i plenament consolidada una tradició del cicle Música i Paraula, que ara tinc que arrencar demà dijous 28 de maig amb l'activitat Poesia a l'Escola, en homenatge a Antonio Machado, però que s'ha ajornat a causa de la vaga educativa, molt possiblement, com ahir ens contaven, pues siga sobre meitat de juny, quan se puga fer. Per tant, l'inici oficial del cicle serà este divendres, 29 de maig. Tindrem el dijous 4 de juny, el dijous 11 també de juny i el dijous 18 de juny les activitats, i com ha fet i tot, el divendres 5 de juny també se presentarà el llibre El patrimoni ceràmic de la Vall d'Uixó de Josep Gargallo amb fotografies de Vicent Talamantes. Ahir van estar així en la SER per a contar-nos-ho tant la presidenta d'Amics de la Vall, Roser Diago, com el regidor de Cultura, Jorge Marqués, que contava aquestes coses.
2: Un guany de carregat d'activitats, com bé ha explicat abans la presidenta de l'Amics de la Vall, Roser Diago. Ha explicat també l'ajornament de la poesia a l'escola degut a la vaga educativa i en suport al professorat, a l'alumne i a les famílies, I no res, des de la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó volem mostrar la nostra satisfacció per la importància que ha agafat enguany aquest cicle, per la magnitud, per la seva implicació durant tots aquests anys, i perquè demostra que quan les entitats treballen conjuntament amb l'Ajuntament poden arribar a fer uns programes més potents i més propers a la ciutadania. En un únic objectiu, mostrar també com la cultura, com l'art, com la literatura, com diferents components que es traslladen en la nostra manera d'expressar-nos, tenen i s'avessant que poden transformar la nostra realitat.
0: I Rosa Diego, la presidenta d'IASO.
3: Enguany el nostre primer acte serà la inauguració de l'exposició Dues generacions, dues mirades, dels artistes Juan González Alacreu i la seva neta Rebeca López González. Dues generacions que la seva pintura, sobretot en el Yayo, el Yayo és molt major, està influïda per el Sorolla. Ella ha sigut alumne d'esta escola i la seva lluminositat i el seu estil és molt semblant a l'escola de Sorolla. És un home molt reconegut, de fet ha sigut el pintor oficial de les Falleres de València, i bueno, la seva obra ha estat exposada en multitud de sales, inclús està a nivell internacional en moltes col·leccions privades. Aquesta s'exposarà amb la seva neta, l'artista, com acabem de dir, que se dedica més a l'art floral decoratiu, però que serà tot una mateixa temàtica amb aquestes dues mirades. Un mateix tema per a tota l'exposició. Serà el divendres 29, això sí que no l'ajornem, la tenim prevista, de maig, a la sala d'exposicions de la Caixa Rural Sant Isidro, a les 7 de la vesprada, i que tots vostès estan convidats, i que romandrà fins el dia 12 de juny amb l'horari de dilluns a divendres de 9:30 a 1:30 i de 15 a 20:30, i els dissabtes només de matí de 9:30 a 1:30.
4: Hoy por hoy de la primavera.
5: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomàs i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades, i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «anyo» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomàs i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
6: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
7: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. ¡Te esperamos! Conforama.
8: Novamoto en Vall d'Uixó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Nova Moto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga en Baiduixó. ¡Te esperamos!
9: Yo combino.
10: Ella combina.
9: Todos podemos combinar.
10: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
9: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
10: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
9: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
10: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
9: Esteve Óptico, calle Benigazuy, número 5, Labaiduixó.
10: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
11: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
12: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
13: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-99-05-45.
0: Está ahí l'estiu i ja se parla de les platges, de com gaudir, com el que acabem d'escoltar ara en Almenara i en Moncofa, que comentàvem en el dia d'ahir, que està posant a punt les platges per a l'inici de la temporada d'estiu. La previsió municipal és completar esta primera fase de condicionament en les pròximes setmanes i continuar incorporant els serveis de forma progressiva a mesura que s'acosti l'inici de la temporada a mitjan mes de juny. I clar, l'estiu porta a parlar de això, de totes aquestes coses xules, no? De la platja, del poder fer-se aperitius en amics, de les passejades, etc. Però també porta el tema de parlar, pues, de les plagues, no? I al costat de Moncofa, nules, pues, amb Ramon Martínez, amb el regidor, parlàvem del tema de les plagues, que si se poden erradicar, que s'està fent, que està fent l'Ajuntament de Nules al respecte. Això ens contava Ramon, a més ens donava tot luxe de detalls.
14: Qui diga que se van erradicar mosquits, se vagin erradicar rates, se vagin erradicar cucaratxes, garrapates, no senyores, no. Pensa que els polítics no tenen que mentir, val? No se pot erradicar, val? Més que res perquè són molt més listos que nosaltres. I ja pas començar. El que sí que podem fer, controlar la població. Val? Això sí que se pot fer. Ara bé, de lo que estem fent l'Ajuntament de Nules. L'Ajuntament de Nules, aunque la gent no ho vega perquè no hi tots els dies en premsa, perquè no tots els dies se veu, però sí el que l'Ajuntament de Nules fa. Els 365 dies fa un control tant de mosquits, que són el que més molesta, rates, que a tots ningú mos agraboren, i cucaratges, i tot el resto de amigos sí. afines a la causa.
0: Claro.
14: Val? Evidentment, se tracta, tenim incidències, evidentment que tenim incidències. A aquestes incidències, quins factors se sumen, que jo sempre ho dic, i pareix que la gent el millor puga pensar que és una excusa, però és la realitat. Les causes meteorològiques, d'exemple, com ha sigut tot este any, que estat, jo no recordo un any que haguera plogut tant i que pràcticament totes les setmanes tenim una remassa, una altra o dos dies de pluja i tal, que això fa que tots aquests seres pues, o se reproduïsquen més de pressa, com en el cas dels mosquits, les rates pues, també isquen del seu amagatall perquè ningú li agrada estar en aigua al coll, i les cuques pues, són en el ara en aquest calor en puestos humits y en caloreta, pues es tener ahí una fuente de crecimiento enorme. Entonces, ¿qué estem fent? Pues el Ayuntamiento está intensificando esos tratamientos, pero no dicen de olvidar que cuando a veces se fan estos tratamientos se en veuen más de lo habitual.

0: Hoy por hoy, de la primavera.
1: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
2: ¿Con o sin azúcar? ¿Con o sin cafeína? ¿Con o sin nómina? Sea como sea, en Grupo Cooperativo Cajamar entras a lo grande, con muchas razones para hacerte cliente online y gestionar tu día a día desde la app. Descubre todo lo que hemos preparado para darte la bienvenida en gcc.es/nuevos clientes. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
3: Pues ara de seguida anem a parlar d'una de les coses que es porta a l'agenda d'este cap de setmana, que com sempre ve repleta, però n'hi ha una cita molt xula en el paratge de les Coves de Sant Josep amb l'actuació de Raya Real i bueno, la participació i la col·laboració de Amigos de las Sevillanas. De seguida parlem amb Javier Ferreres i amb l'alma mater del grup de Raya Real, quan queden molts poques dies ja per a que vinguem per ací i puguem gaudir de la seva presència. Recordem també que està una presentació de llibres de Matt i Jous en el cicle Autors i Autores en la Biblioteca. Vam parlar ahir amb Emi Rodríguez, i que està també el recital de poesia el dia 30 de maig al Carmentura a les 6:30 a càrrec del grup d'Amigos i Amigues de la Poesia, i serà un recital solidari a favor de Mans Unides. Així que, tema matèria ja, van a conèixer què hi ha previst per a este dissabte allí al Paratge de les Coves, que a partir d'ara comença a adquirir un valor excepcional, perquè allí com a mínim sempre n'hi ha 2 graus menys que en el poble, com a mínim. I de nit, per la cosa fins i tot millora. Així que, va, arrenquem.

0: qué enchute de energía, en este Dimecres, ya en estos dos días del mes de mayo. Javier Ferreres, muy buen día.
1: Hola, muy buen día, ¿qué tal?
0: Y este chute de energía que el portaremos al cap de semana, ¿no? Este dissabte, ¿qué tenemos?
1: Bueno, pues un any més tenim el Coves por Sevillanes, que en un any pues tenim el luxe de tindre a Raya Real, ¿no? En els anys anteriors, pues bueno, no desmereixen, perquè vam tindre el Lubricant i vam tindre a Somos del Sur, però en un any pues l'aposta han volgut que vaig una mica més allà i efectivament és un concert de luxe, ¿no? Raya Real són històrics en el món de la sevillana i de la rumba i este dissabte a les 10 de la nit pues podem deleitar-nos en la seva música.
0: I podrem escoltar coses com aquesta.

0: Seguirme en el segundo blog de hoy por hoy. Hoy dimecres 27 de maig del 2026. Ara de seguida rebem a Marc Seguer, portaveu d'Esquerra Unida, per a repassar diferents qüestions d'actualitat del municipi. I el dimecres tenim ja un dels que va ser últims espais ja de la temporada de l'Arquet Ecologistes en Acció, amb Raquel Ruiz.
1: Hoy por hoy de la primavera.
0: Seguimos cosas de la actualidad en estos darrers días ya del mes. Mira si son los darrers, pues el último dimecres de mes y por tanto esta desplada neurable ordinario correspondiente al mes de maig en l'Ajuntament de la Vall. Per això serà la vesprada. Ara nosaltres el que anem és aprofitar així la visita del portaveu d'Esquerra Unida de Marc Seguer per a preguntar-li més directament, no, de coses que conformen l'actualitat i que venim repassant els darrers dies i setmanes. Quan dic setmanes, me referisc, òbviament, clar està, el tema de la vaga indefinida del sector dels mestres, dels professors. Perquè, si no m'enganyo, avui és el dia 13 ja. Això és llarguíssim i això és... és una cosa que l'altre dia, si es comptava en el dilluns, el director del Botànic, Model Beltrán, diu: estem cansats física, psíquicament i a tots els nivells. I és una cosa que volem agarrar-nos, no? Veure una miqueta de llum, però de moment no ens la veiem. No sé, Marc Seguer, com veu este tema... Si veu llum, si veu esperança, i quina és la valoració que feu, Marc? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent. Pues, des d'Esquerra Unida veiem en molta emoció el que està passant durant aquests dies. Sobretot perquè pense que la comunitat educativa està fent història en aquestes reivindicacions i en aquestes mobilitzacions, no? Recorden ja fa anys, no?, la gent que pinta més canes, i Rafa Orenga, per exemple, comentava ahir en un acte en la biblioteca, en la gent que va estar en l'any 88 també fent vaga indefinida, no?, i al final el que se va aconseguir. Pues jo pense d'alguna manera que aquestes reivindicacions al final sí que arribaran a bon port, encara que sempre sabem que una negociació no se pot traure tot el que ho reivindica, i una negociació n'hi ha que deixar també que l'altra part puga tindre en certa manera pues, algunes de les seues reivindicacions o algun dels seus límits, no? I això està clar, però comprèn perfectament el que deia Modest, i jo estic en contacte amb molta gent de la comunitat educativa i realment estan cansats perquè òbviament suposa un gran esforç de... Primer és que estan al capdavant coordinant a tota aquesta gent, no? De tot organitzar els actes durant la setmana, no? D'estar ahí, d'anar a manifestacions, concentracions, això ja suposa un desgast després, òbviament perquè no estàs treballant. Ser professor mestre és molt vocacional i ells el que volen és donar classe, no estar fent vaga i reivindicant com mos passa a qualsevol, no? Ningú estem, o la immensa majoria, no estem còmodes en el conflicte, i menys pues, si no estàs donant classe i aquella... aquell treball, no?, que tens vocació. També, òbviament, les mentides que intenta escapar la conselleria, com per exemple l'altre dia que va traure un tuit dient que els mestres agarren més baixes en hivern que en estiu, quan és algo que passa en totes les professions. Vull dir, després llegim informació de que en totes les professions n'hi ha més baixes en hivern que en estiu, pues perquè és època de grip, vull dir, per diferents circumstàncies, no? Entonces, en aquest sentit, també això cansa molt, no? I n'hi ha que estar ahí patint aquestes mentides d'excalificació de la conselleria, que tampoc baixa el del burro, no? I en aquest sentit comprenent perfectament que estiguen cansats i esgotats, però també jo estos dies també intentava fer una reflexió de que estan fent història perquè gràcies a les seves reivindicacions canviaran el sistema educatiu valencià, i igual que molts que aquells van fer vaga indefinida en la indústria i en vagues generals, per exemple, per aconseguir la jornada de 8 hores, no? I això se va aconseguir a través d'aquestes mobilitzacions massives de la gent i van canviar el sistema laboral de l'estat espanyol, doncs ara ells en les seves reivindicacions estic convençut de que estan fent història i canviaran la situació situació des dos anys i de rebot canviaran el futur dels nostres xiquets i xiquetes, perquè n'he de recordar que l'escola pública és la que garanteix aquesta igualtat, que tots comencen des de la mateixa casella d'eixida, no? I aquesta igualtat d'oportunitats, i canviaran el futur dels nostres xiquets i xiquetes.
0: Pues mira, Marc, precisament en esta visita que es feien el dilluns, que era per a parlar, no en si de la vaga, el Botani venia a parlar dels cicles formatius que tenen ja per al proper curs, d'administració, gestió, electricitat electrònica, transport i manteniment de vehicles, també del batxillerat nocturn, i en una de les qüestions, no, que estàvem així parlant, també vaig dir el tema molt de veritat, diu, quan parlem de que si estan preparats, no, els centres per a, pues, per a aquestes temperatures d'ara, de fer recordar que diem, estan millor preparats per a l'hivern que no per a l'estiu, no? Diu, i, però parlant de centres, diu, tot el món coneix la situació que té el nostre centre, el Botànic, l'antiguitat que té, no? I en tot el que ha donat de parlar, que sembla estar, Marc, no sé si esta és l'expressió, en una eterna espera. De què? Podem aclarir-se de què? En quin punt estem? Què passa en el Botànic ja com a centre, ja al marge de la vaga?
2: El centre del Botànic Cabanilles, al final, és un centre que farà d'ací no res 75 anys, no? I n'hi ha que pensar en quines condicions se construïa fa 75 anys, el sistema educatiu que teníem, vull dir, tot ha canviat moltíssim i segueix sent el mateix centre, excepte el sector de l'AFP, no? Este edifici annex que se va fer en el seu moment. En el Botànic Cabanilles, el que creiem des d'Esquerra Unida que ha passat, no? I així anar, pues, per declaracions públiques també dels nostres companys de l'equip de govern, és que existeixen diferències entre què fer allí. Si intentem fer memòria, en el 2018 el ple de l'Ajuntament, per un acord, el 31 de gener del 2018, el ple va aprovar per una moció, per unanimitat, agarrar el compromís de fer un nou edifici, un renovar Elies a través del pla edificant, no? I fer aquest institut nou en ESO, batxillerat i FP. Més avant, en el 29 de juny del 2022, a través d'una moció de l'AMPA, ens van comprometre tots els partits per unanimitat a fer lo més ràpid possible este projecte. Este projecte que està en la fase inicial, en què l'Ajuntament ha de penjar les memòries en la plataforma d'edificant segons les ordres que té de conselleria, no? Adaptant a l'espai que tenim en la pastilla del Botànic, perquè no n'hi ha més espai, no? Entonces, en aquest sentit, des d'aquesta moció de l'AMPA del 2022, farà, pues, 6 anys, de 4 anys, perdó, d'ací no res, pues, lo que veiem és que s'han retrasat perquè tenim diferències en el model que té que haver. I ja ho diré, perquè és una cosa que és pública. Vull dir, jo, el Partit Socialista, en aquest cas, pensa que hi ha d'anar un centre integrat de FP i no un institut de batxillerat i de l'ESO i FP com és ara. Nosaltres, d'entrada, vull que la gent sàpiga que no estem en contra de fer un centre integrat d'FP. Al contrari, molt a favor. Si la conselleria vol fer un nou centre en la vall, molt d'acord. Però el que no volem de cap Esquerra Unida és passar de tindre 3 instituts d'FP, ESO i batxillerat a tindre 2. Això és el que no volem. Per dos motius que la gent entendrà perfectament. I ara que, per exemple, que les reivindicacions de la vaga educativa van per la baixada de les ràtios, si tenim que repartir els xiquets de l'ESO i batxillerat en els altres dos instituts, augmentarem les ràtios d'institut, no? Passant-se a massificar, i el que això suposa és la pèrdua de l'atenció individualitzada dels alumnes, no? Però també perquè creiem que és molt beneficiós que neix una convivència entre la FP, ESO i batxillerat, perquè els xiquets ja des de que entren a l'institut veuen aquestes oportunitats de la FP, no, i aquestes laborals. Entonces, des d'aquest 2022 que se va aprovar, nosaltres el que veiem és que no s'han fet els passos que ens van comprometre per unanimitat el ple, que és l'òrgan sobirà de la vall, que tots els partits que representem al poble estem allà representats, i és el que el poble en aquest moment va manar, d'anar el més ràpid possible per penjar aquestes memòries, i que al final la conselleria te doni les competències com ha fet en les altres escoles per a fer aquest nou IES Botànic Cabanilles. Que no és l'institut perfecte que voldríem? No, com no són alguns de les escoles que tenim. Però és que l'espai és el que és. I quan tu vas a les grans ciutats, veus que aquestes escoles que anen a les grans ciutats enmig, que ja no poden créixer més, busquen solucions alternatives. Pues busquen espais alternatius per eixir al pati els xiquets i xiquetes. Busquen espais alternatius per poder fer esport, no? I tenim infraestructures esportives al costat del Boten Cabanilles que se podrien gastar, no? En aquest sentit, poden haver alternatives per seguir tenint un institut d'FP, d'ESO i batxillerat, no? I és on veiem que s'ha quedat parat la cosa, i nosaltres, en privat i en públic, ho hem fet sempre, seguim defensant que el Botànic Cabanilles ha de seguir sent un centre d'FP, d'ESO i de batxillerat.
0: Per tant, que en baix el vostre criteri, Marc, i jo recordo també que hem tingut així companys teus parlant d'aquest tema, no fa massa, però en la teua opinió, què seria el més immediat, o allò més urgent que tindria que fer-se sobre este tema en concret?
2: El més urgent és que comprove l'Ajuntament, en este cas la Regidoria d'Educació, quines són les indicacions que li ha donat la Conselleria per a millorar aquesta memòria, que ja estava penjat en la plataforma, fer aquestes millores gràcies a, per exemple, un arquitecte que tenim dedicat a tots els centres educatius, i penjar-lo una altra vegada en la memòria, en la plataforma, en aquestes indicacions que ja se li han fet o que se li tinguin que fer, i demanar-les les vegades que faci falta, si no les té, per a que puguen penjar aquesta memòria, que te la valide en aquesta cas conselleria, i ja te donen les competències i els diners per a poder reformar el Botànic Cabanilles, que tanta falta fa, no? Parlàvem del tema de les ràtios, però, per exemple, en la millora de la climatització, de que posar-se en la pell dels alumnes suant en plenes classes en maig, inclús, en aquestes temperatures que tenim ara o en juny, no? En aquesta pèrdua de concentració, i com li afecta l'estudi a aquests alumnes, no? I aquestes altres temperatures i ja falta d'adaptació, entre altres coses, no? Entonces, en aquest sentit, pensem que tenim que donar ja passos molt ràpids ahir, perquè ens van comprometre, Vicent, i per a nosaltres la paraula que s'aprova en el ple és molt important, és el mandat del poble, no? Els representants que estem allí, que ens han escollit, en aquest cas, en unes eleccions democràtiques, i el més democràtic és si el ple aprova, en aquest cas, dos mocions en què n'hi ha que tirar cap allí, lo seu seria que se'ls donaran els passos que en aquesta direcció.
0: Molt bé, doncs mira, això era una obra, però anem a seguir parlant d'obres, però jo preguntar-te també, l'altre dia vau fer una visita a lo del, bueno, parc aquàtic, no? Li diem uns, piscina de Sant Josep altres, en definitiva, com està tot allò? Estem ja a 27 de maig.
2: Pues estem a poc més d'un mes d'obrir el parc segons totes les previsions. Jo sempre dic en les obres que no me jugaré ni un trosset d'ungla per posar una data i quan s'acaben unes obres, perquè sempre pot passar qualsevol cosa. Imagina't que el mes que ve tenim unes pluges torrencials que obliguen a parar les obres, que són a cel obert, i òbviament pues, tot això retrasaria, no? I és de veres que algunes obres, com el carrer Balmes, si vols que després comentem, però s'ha retrasat, pues, entre altres coses, per les plogudes que hem tingut durant este hivern i esta primavera, no? En el cas de la piscina municipal, pues, tot pareix indicar, i així també s'ha compromès l'empresa, el que el dia 1 de juliol obriran les portes de la piscina i podrem tornar a gaudir d'este recurs, d'este lloc imprescindible per a passar l'estiu en la nostra ciutat, ja no només perquè és un lloc un lloc, no?, per a recrear-se, per a jugar, sinó en aquestes altes temperatures que estem patint ja, que la gent ja està patint, no?, a ple 27 de maig. I les que vindran tindrà algun recurs, com dic, amb la piscina municipal de Sant Josep, amb este parc aquàtic, pues la veritat és que serà tot un goig, no? I una necessitat per a les persones de la vall. Ha tardat molts anys a fer-lo, però pareix i tot fa indicar que va caigir des de luego, quan jo ja el vaig anar a veure, pues farà quasi dos mesos ja, i se veu com avancen prou ràpid les obres, no? En aquest sentit, veus que sí que estan complint. Serà el dia 1, serà el dia 5, jo tot es indica que serà el dia 1, però espere que durant aquesta primera setmana ja puguen gaudir la gent de la vall d'aquestes instal·lacions.
0: Estem pendents encara de conèixer quin serà el preu d'entrada. És algo per lo que pregunten molt la gent. Imagina que vosaltres també
2: pregunten,
0: no?
2: Contínuament no te pots imaginar pel carrer. La primera pregunta que feien era quan estarà obert el parc, i ara que n'hi ha data oficialment, no, i que pareix que serà ixa, l'altra pregunta que te fan continuament pel carrer són les entrades, no, que tindran este parc, no, i quan tindran que pagar la gent que va allí. D'entrada, el que nosaltres sempre hem dit públicament, els nostres companys d'equip de govern, tot el món, és que tenen que ser unes entrades assequibles per a totes les persones, sobretot pensant en les persones de la vall. És a dir, que aquells que viuen en la vall puguin tindre un preu assequible d'entrada per a poder disfrutar les vegades que faci falta i que puguen, no, aquest estiu en la piscina de Sant Josep. Entonces, eixa és la principal línia de treball. Això, la gent ha de saber, perquè això també n'hi ha que aclarir-ho, és il·legal que se faci un descompte per ser ciutadà de la vall, vale? Això en molts casos al llarg de l'estat espanyol n'hi han recursos i el defensor del poble i la justícia ha tirat darrere iniciatives que tenien eixos descomptes per haver nascut en un altre lloc, vale? Per tant, això no se pot portar endavant. Quina és la solució que ahir s'està buscant, no? I és una cosa que encara tenim que parlar, no n'hi ha res tancat.
0: Disculpa, perdó, Marc, que te interrompisca, però era hem vist que era la única moció que se portava, de fet, al ple d'avui, que ho portava Vox sobre això, però crec que no va allà.
2: No, ahir en la Junta de Portaveus, el portaveu de Vox va decidir de retirar-la, tampoc ens donen molts motius i jo no vull posar ningú damunt de la taula, serà en el ple quan ell ho dirà.
0: Simplement donar la informació de que moció no n'hi haurà ninguna.
2: No n'hi haurà ninguna, i en este cas, perquè nosaltres consideràvem, vull dir, que això no se podia fer. Tots els serveis jurídics de l'Ajuntament mos diuen que això no se podia fer.
0: Molt bé.
2: La solució que s'ha de buscar és fer, per exemple, un abonament. Un abonament que el que l'aprofitaran i el que el compraran seran la gent de la vall. No compraran la gent que ve a ser un dia a passar a les coves de Sant Josep i vol entrar un dia i després ja se'n va, no? Perquè
0: no
2: passa per
0: així.
2: No hi ha compte. O gent que ve, doncs això, no hi ha compte. Els abonaments es compraran la gent de la vall, no? I en aquest sentit és ahí on tenim que buscar que aquestes entrades siguin assequibles per a les famílies de la vall. Per què? Perquè n'hi ha que pensar que n'hi ha gent que no té una caseta en la mar de Xilxes, en la mar de Moncofa, que no se'n pot anar pues, perquè han de treballar durant l'estiu, no? O perquè potser tampoc tenen recursos per fer grans viatges, no? Entonces, passar un estiu sencer així en la vall, en les altes temperatures que estem vivint, pues, per a aquestes famílies, per a aquestes persones que no se'n poden anar, n'hi ha que pensar sobretot aquests abonaments i aquestes entrades al parc aquàtic, no?
0: Una cosa, Marc, que quasi mai se diu, perquè de normal associem que, bueno, primera línia de platja o la platja, que això és un paradís. N'hi ha gent, i és cert, que la mar no li prova, que diuen així la gent major, però els motius aquí és que siguin.
2: Sí.
0: Això quasi mai se parla, però també és una altra realitat.
2: És una realitat, i així la tens davant de tu, que mira que jo veranege en Moncofa, però a mi l'arena no m'agrada. La sal no m'agrada, vull dir, preferís, en aquest cas, sóc un animal d'aigua dolça, no? En aquest sentit.
0: Ja no parle de que no t'agrada, per exemple, a mi tampoc m'agrada, sinó en el cas de persones que me consta que n'hi ha, que no es prova, no es senta bé, per lo que siga,
2: el tema
0: de la mar, i no tenen cap problema en una piscina, per exemple.
2: I si, per exemple, si tinguem riu, com per exemple, doncs pues, tenen Montanejos, però potser seria una altra història, però bueno, si no tenim ningun recurs aquàtic,
0: claro,
2: no va passar durant l'estiu. No?
0: Entenc el que vols dir.
2: No? Per això és imprescindible. Entonces, en aquest sentit, creem fonamental que aquestes entrades tinguin un preu assequible a les famílies de la vall, a la gent que se queda així en la vall, no? I poder gaudir d'aquest estiu en una piscina pues, com qualsevol que veraneja en Xóvar, en el Font de Guilla, en qualsevol altre lloc, té la seva piscina i té uns abonaments assequibles per aquell que va allí a veranejar, no? Entonces, també la vall no se'n pot, pensem, no?, que ha d'anar en la mateixa línia que en altres pobles, no?, que tenen, com dic, aquestes entrades assequibles per a la gent de la vall. I nosaltres, com dic, és una cosa que em dic públicament i de manera privada, de que per nosaltres ixa de ser l'objectiu a l'hora d'establir aquest preu de les entrades, no? Que pensar sobretot en aquestes famílies que se quedaran en la vall, que veranejaran en la vall, passaran aquests mesos en la vall, i per a combatre aquestes altes temperatures i perquè sí que se puguen passar d'allò més bé, perquè també esta nova parc aquàtic, aquesta nova piscina municipal de Sant Josep, comptaran zones infantils també, no? I aquells més, més xicotets i aquells més vulnerables també davant les altes temperatures, pues, també puguen gaudir d'este recurs.
0: Pues mira, parlant de més obres, parlant també de recursos aquàtics, els xorrets, no?, famosos, que diem en la vall, preguntar-te pel tema del carrer Balmes, que sembla que per fi, i després de temps, la cosa se ficarà en marxa.
2: Pues ja està pràcticament acabat, jo ho tinc dit perquè vaig per allí tots els dies, baixe perquè visc en el Cristo i el baixarà l'Ajuntament, passe per davant quasi tots els dies, i ja està pràcticament acabat, estan les espècies vegetals plantades, estan a punt de posar-se ja els jocs i ja és imminent l'apertura d'estos nous jocs d'aigua en la nostra ciutat. Quan vam instal·lar els de la plaça del parc i vam veure que era un absolut èxit, que allí sempre n'hi havia xiquets, no? a totes hores durant els mesos d'estius, vam tindre clar que era una cosa que teníem que repetir en la vall i posar-lo en un altre punt del nostre poble perquè la gent, en aquest cas, de la part del Carbonaire i adjacents, no? La gent del Toledo, pues, tinguera uns jocs d'aigua també propet seu. No? Entonces se va decidir en esta peatonalització del carrer Balmes, posar també estos jocs d'aigua, que com sempre se llevaran, no?, quan acabe la temporada d'estiu, però estaran allí per a que la gent pugui gaudir-los durant l'estiu i combatre també aquestes altes temperatures, no? Uns jocs que tenen el mateix sistema que els de la plaça del parc, en què se reutilitza l'aigua, però no tindre que gastar molta aigua durant també, en este recurs que és escàs, l'aigua, no? Pues tindre reaprofitar-la, aquesta aigua, i depurar-la i gastar la mateixa aigua. I, com dic, algo imprescindible en este escenari de canvi climàtic i d'altes temperatures, tindre estos llocs on la gent pugui anar a passejar, perquè serà un nou lloc peatonalitzat, no?, de la nostra ciutat, no? I veiem que tots aquells també que hem fet han tingut èxit, doncs només n'hi havia que anar a la plaça de l'Ajuntament quan se podia circular més, que estava ple de xiquets i de gent major passejant, estant a l'ombra, no? Doncs en este cas també, a més d'aixa peatonalització, doncs aquests jocs d'aigua que refrescaran els matins i les vesprades d'estiu per als més menuts, no?, que esperem que se faci un bon ús com s'ha vingut fent de manera normal i habitual en la plaça del parc, per a que duren i que aquests, com dic, aquests xiquets per als quals estan fets aquests jocs d'aigua, pues, puguen gaudir d'allò més bé i veure'ls córrer per allà i jugar.
0: M'ha anomenat més la plaça de l'Ajuntament, no?, que anaven per allí, a la zona peatonal, els xiquets, els jocs, etc. Me quede en aquest lloc, però vull preguntar-te per el basto de les obres, l'edifici de l'Ajuntament, l'oficial de tota la vida, de la plaça del Centre. Quina marxa porta això?
2: Pues la marxa, jo és el que penso que ja també s'ha comentat públicament, no?, en alguns mitjans i en alguns espais, és que l'Ajuntament ha rescindit el contracte que tenia l'empresa que tenia adjudicat la rehabilitació de l'Ajuntament per incompliment de contracte, per diversos motius. De fet, n'hi ha diversos expedients oberts en aquest sentit, i l'empresa que n'hi havia, pues, ja no està treballant, com dic, perquè s'ha rescindit aquest contracte. Això obri en un cas la vida possiblement judicial, que tindrà això perquè anirà a judici i rescissió de contracte, no? Però és de veres que els tècnics municipals han fet una extraordinària faena ahir, totes les setmanes han anat a revisar l'obra, a veure en què s'estava fent, què no s'estava fent, no? I en quin reme portaven, no? I baix aquests criteris absolutament tècnics, no n'hi ha ningú motiu polític, s'ha decidit parar, rescindir el contracte i buscar una nova empresa. Què passa? Això el que fa és que obri, en un cas n'hi ha que tornar a obrir el procés per a contractar una nova empresa, i això és per lo menys mínim dos mesos, fins a buscar una nova empresa. Una pujada de preus, perquè això el que fa és que des del 2022 que se va licitar el primer projecte, fins ara han passat moltes coses també a nivell geopolític i els preus han pujat moltíssim i encarirà el projecte, com dic, i això el que farà és que I el pressupost que n'hi havia previst per aquest any d'invertir en l'Ajuntament se tindrà que passar al 2027. Entonces això també afectarà segurament al pressupost del 2027, que és el que podrem fer i el que no, perquè n'hi haurà que pagar i ser format l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament no pot estar aixina, no? I això ho tenim clar des de l'equip de govern, que és una prioritat que les obres seguisquen avant i el més ràpid possible, i hem donat aquests passos el més ràpid possible per a fer-lo. Aixina, els plaços en l'administració són els que són, no ens podem saltar per cap motiu, i en aquest sentit pues, n'hi haurà que esperar que es complisquen els plaços, però, com dic, tot això tindrà unes conseqüències darrere. També, òbviament, se li demanarà responsabilitat a l'empresa per no haver complit el contracte que tenia a l'Ajuntament de la Vall, no? Però, com dic, això té un recorregut molt més lent, perquè la via judicial, en este cas, un altre tipus de via, però el que depèn de l'Ajuntament de la Vall, que és tirant endavant les obres, ho farem de la manera més ràpida possible, i sabem que és una prioritat, i si serà una prioritat en este exercici, i en l'exercici que ve també pues, n'hi haurà que posar, com dic, aquests diners per a acabar l'obra de l'Ajuntament.
0: El 7 de maig, Marc, me vas contar, estaves mirant damunt en persona el tema de la falta d'arbrat, d'arbres, en alguns llocs de la vall. No sé com ha acabat aquest recompte, te puc preguntar per això?
2: Pues mira, no tinc els números i me sap mal, si vols jo me comprometo.
0: No, però no exacte, sinó com anar, què vas notar ahí?
2: Pues a veure, vam notar que sí que faltaven arbres en alguns espais més que en altres, no? Que és de veure és que el que i durant molts anys, jo crec que ho hem parlat així, en este cas, l'urbanisme no ha tingut en compte els espais que s'adonaven als arbres, i això fa que els arbres siguin menudets, que no puguen créixer en alguns casos.
0: No és que no han tingut en compte, és que passaven completament.
2: I és una cosa que jo trobo molt a faltar encara en l'urbanisme, que se tingui en compte aquesta part de medi ambient, aquesta part de deixar espais als arbres. Tu, si te fixes, els puestos on hi ha els arbres més grans és on n'hi ha més terra. Pensem en la plaça del Parc. La plaça del Parc són extensions gegants de terra i són els arbres més grans de tots. La plaça que n'hi ha davant de l'Institut Botànic Avanilles, que també és quasi tot terra, són els arbres més grans que tenim a la vall. Els ficus d'avinguda també sud-oest també tenen uns alcorques molt grans, no? Pues, al final, tindre terra disponible fa que aquests arbres puguen créixer més i tindre molt més beneficis dels que tenen, no? Entonces és una cosa que fa falta, no? I que en els projectes urbanístics n'hi ha que tindre en compte sempre donar més espai als arbres per a tindre els arbres més grans i que puguin donar més ombra.
0: Lo que no sé com fa ombra l'arbre este de Silvestre Segarra, Marc, perquè de terra que l'han deixat un rodalet només.
2: És de veres que n'hi ha alguns que s'adapten millors que altres, no? I també n'hi ha algunes diferències, però en general el que observem és això.
0: Sí.
2: Poc de puesto pels arbres, no? I que n'hi ha que anar guanyant terreny a zones en terra, que el que fan és reduir moltíssim les temperatures i el que fan és és aportar aquests beneficis.
0: Jo volia preguntar-te també, si vols, ja quasi per anar tancant, no sé, preguntar-te com estarà aquest tema que també comentaves, no, els dies enrere, de lo de el desbrossament, la desentament, en definitiva, de marges de camins, etcètera, i tasques que solen fer-se ara també, no?
2: Pues mira, ara estem mateix, ara mateixa, i crec que ho hem, en algun moment vaig ser algun tall meu en la ràdio, no? Pues estan els camions de la Diputació desbrossant els marges i camins, de camins i carreteres, per millorar la visibilitat, i que la regidoria d'agricultura col·labora dirigint el tràfic, no? Perquè al final són dos tractors circulant per la carretera i necessiten aquest suport de la regidoria d'agricultura, que hem tingut que posposar i se bateig que havíem anunciat en el seu moment, perquè ara estem en els tractors i els tractors tenen que vindre sí o sí esta setmana, i el bateig se pot fer més avant, i no res, ja l'1 de juliol també, si tot va bé, començaran les memòries de l'atur agrari, no? En este cas, que ja s'ha parlat esta setmana del tema en el meu company Jorge García, però bueno, que és una cosa que fem des de la regidoria d'agricultura, en este cas també aportant aquests materials per a millorar els nostres camins. Este any, en un afegit, per exemple, de tindrem més formigó que mai, per exemple, i podrem aplicar més formigó que mai en la nostra terme, que és un material que aguanta molt bé, i sobretot camins que estan en desnivell, no?, perquè no se trenquen, aguanta molt bé, i hem decidit fer una aposta per ahir. O també tenim una desbrossadora nova, en què posarem una quadrilla que vagi en la desbrossadora per anar molt més ràpid. L'any passat ja ho vam fer en una desbrossadora i avant, i vam fer més camins dels que teníem previst, doncs este any hem decidit, anem general comprar una desbrossadora perquè un oficial la porte i una quadrina desbrossadora va molt més ràpid, no? I estem fent aquests esforços per a que condisca al màxim possible estos mesos en què tindrem els nostres camins plens de gent.
0: La última i molt ràpida. Què podem esperar del ple ordinari de maig d'esta mateixa vesprà? Doncs
2: pues, com dius, no n'hi ha ninguna moció i la veritat és que jo crec que serà un ple tranquil·let i rapidet, no? A lo millor ja ve en el temps que corre, que ja començava a tindre tot el calor, pues agraïda.
0: Estiu en modo estiu, ja,
2: En modo estiu això apareix, però bueno, jo crec que els pròxims dos mesos per lo menos sí que seran, tindran algo més de xitxa, anirem bé, no? Però bueno, este té pinta de tranquil·let. Jo només anunciar-te dos coses per a la setmana que ve, que parlarem segurament. Una d'elles és, ja ho farem més extens, jo m'he comprometat a parlar, que sempre d'aquestes coses, el Consell Agrari ja està a punt de convocar-se i si tot va bé, durant les dues primeres setmanes de juny farem la primera sessió del Consell Agrari. Apunta-te-ho perquè la setmana que ve tenim repàs setmanal, parlarem d'estos temes. Un és el Consell Agrari que està a punt de convocar-se, ja tenim a tots els representants, estem redactant la convocatòria i posant en ordre del dia per a poder parlar de certs temes importants en este Consell Agrari. Entonces és imminent ja la seva convocatòria. I l'altra és una cosa que també parlarem la setmana que ve, que no puc donar molts detalls, però té que poner la meteorologia, té que poner el temps, i és que tindrem una nova estació meteorològica en la vall perquè hem signat un conveni Navamet i en el que col·laborarem d'una manera estreta a partir d'ara, no?, per a també tindre en compte aquestes condicions meteorològiques, no?, i poder una miqueta tindre més informació de quin temps fa en el nostre terme municipal i que està donant dades molt, molt interessants i, com dic, segurament serà a finals d'esta setmana, no sé si podré vindre, però la setmana que ve tindré repàs setmanal i segur que podem xerrar d'estes cosetes.
0: Fantàstica notícia. Mil gràcies, Marc. Que vagi bé, bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent.
1: En Hoy por Hoy, l'Arquet, ecologistes en acció. Raquel Ruiz.
0: Pues último miércoles del mes de mayo, ya en la recta final de esta temporada del espacio de L'Arquet, ecologistes en acción, de la mano, como siempre, de Raquel Ruiz. Bienvenida una semana más, Raquel.
3: Muchas gracias, Vicente. Como sabes, me estoy encantada de compartir estos momentos radiofónicos contigo y con todos y todas nuestros queridos oyentes, a los que hoy les pido un gran favor, y es que cojan papel y boli porque lo van a necesitar.
0: Vaya, o sea, que estén preparados, ¿no?, de alguna manera.
3: Un poco preparados porque voy a... Bueno, ahora lo vemos, Vicente.
0: Vale, muy bien. Bueno, vamos a arrancar, pues, programa con una noticia que titulas Alimentación y plaguicidas. Ya te digo que de entrada no suena demasiado bien, así que adelante, Raquel, cuando quieras empezamos.
3: Cuando el río suena, agua lleva, Vicente, y en este caso no son rumores, sino realidades como puños, constatadas y corroboradas, porque el 46% de los alimentos consumidos en España está contaminado con plaguicidas. Este porcentaje sube al 69% en el caso de la fruta, según el informe, y aquí ya pueden empezar a apuntar, un informe que se llama Directo a tus hormonas 2026, que publicamos la semana pasada, Ecologistas en Acción, recuerdo, Directo a tus hormonas 2026, con el objetivo de mostrar la gran exposición de la población a plaguicidas a través de los alimentos de consumo habitual y exigir acciones para proteger la salud pública y el medio ambiente. Partiendo de los resultados de los últimos análisis disponibles del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por sus siglas AESAN, de alimentos consumidos en 2024, Ecologistas en Acción ha encontrado residuos de 127 plaguicidas distintos, entre ellos 59 sustancias no autorizadas en la Unión Europea, 48 plaguicidas disruptores endocrinos, es decir, que afectan al correcto funcionamiento del sistema hormonal a cantidades muy bajas, 14 plaguicidas PFAS, que son las llamadas sustancias químicas eternas, por su persistencia y que se relacionan con graves problemas de salud, y 15 sustancias candidatas a la sustitución, que son sustancias obligadas a ser sustituidas por alternativas seguras debido a sus graves efectos cancerígenos, tóxicos para la reproducción, de disrupción endocrina, persistencia, toxicidad y bioacumulación. Según nuestra compañera Cristina García, que es coautora del estudio, lo más preocupante es que el 32% de los alimentos presentan contaminación múltiple con más de un plaguicida, con casos extremos como el de 8 muestras con más de 10 sustancias de cada una o incluso una uva con 14 plaguicidas distintos. Como no podía ser de otra manera, la comunidad científica alerta del elevado riesgo para la salud pública que supone la exposición a múltiples plaguicidas cuyo efecto combinado no está previsto ni regulado correctamente, lo que nos deja a la población pues desprotegida totalmente.
0: Y ante este panorama, ¿qué aconsejáis desde Ecologistas en Acción?
3: En Ecologistas en Acción recomendamos pues consumir alimentos locales cuyo porcentaje sin plaguicidas alcanza más del 60%, que es más del doble que el de los alimentos importados, en los que solo el 28% se libra de tener sustancias tóxicas. Además, consumir alimentos de temporada con más sabor y menos plaguicidas aplicados para su conservación. Entre estos últimos destaca el fungicida imazalil, un disruptor endocrino que ha sido la sustancia más detectada en los alimentos. Parafraseando a Coldo Hernández, también miembro de Ecologistas en Acción y coautor del estudio, siempre que se pueda es preferible elegir alimentos ecológicos, aunque sin olvidar que el objetivo es que todos los alimentos, no solo los ecológicos, estén limpios de plaguicidas. Y esto no será posible, Vicente, si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no apoya económicamente a las personas agricultoras que den el salto a la producción sin sustancias tóxicas, de forma que puedan vivir digna y saludablemente, cuidando la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Además, España debe impedir que los alimentos contengan plaguicidas no autorizados, mejorando el sistema de seguridad alimentaria. Además, en Ecologistas en Acción alertamos del peligro que supone para la salud y la naturaleza la aprobación ilimitada de los plaguicidas del ómnibus de alimentos y piensos que propone la Comisión Europea, que podrían obtener al menos 13 de las sustancias activas presentes en el 17% de los alimentos españoles. Y la propia Agencia Europea de Seguridad Alimentaria afirma que existe una alternativa segura a la aprobación ilimitada de plaguicidas, algo tan sencillo como que la UE, que la Unión Europea, aporte más recursos, es decir, más dinero para el proceso de evaluación.
0: ¿Y nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, podemos hacer algo al respecto, Raquel?
3: Pues para evitar que la Unión Europea lleve a cabo una medida tan innecesaria como peligrosa, desde Ecologistas en Acción y desde estas ondas os animo a firmar online, tan fácil como poner en vuestro buscador Ecologistas en Acción por la salud, las abejas y la agricultura. Porque es obvio que una normativa más débil sobre plaguicidas pone en peligro nuestro futuro. En su lugar, necesitamos una protección real de la salud, el agua y el medio ambiente. Los pesticidas necesitan una reevaluación periódica. Es hora de dejar atrás la vieja era química para pasar a una más saludable y biodiversa. En primer lugar, hay que prohibir ya los pesticidas más tóxicos. Esto incluye aquellos que pueden dañar el desarrollo infantil, los persistentes, ¿no?, los PFAS, los mataabejas y los que alteran las hormonas o afectan al cerebro. Hay que detener el uso de herbicidas como el glifosato, el Roundup, que dañan a la salud y contaminan el agua. Promover, del mismo modo, formas más seguras de cultivar. La rotación de cultivos y las buenas prácticas agrícolas son fundamentales. Reforzar el equilibrio natural para prevenir las plagas. Estimular el uso de soluciones mecánicas y biológicas. y garantizar que solo se utilicen las sustancias menos tóxicas y como último recurso. Y para finalizar, y no por ello menos importante, acompañar a los y las agricultoras en la transición. Agricultores y agricultoras que producen alimentos sanos, restauran la biodiversidad y crean un paisaje vivo. Garantizar precios justos para la agricultura y el consumo y dar a este sector, al agrícola, acceso a un asesoramiento independiente. Por todo ello, y ya acabando con este primer punto de alimentación y plaguicidas, vuelvo a recordar firma online, tan fácil como poner Ecologistas en Acción y Por la Salud, las Abejas y la Agricultura.
0: Pues de alimentación y plaguicidas vamos a hablar ahora de un majestuoso animal. O sea, del lobo. ¿Qué ocurre ahora, Raquel?
3: Bueno, aquí de nuevo pido urgentemente la colaboración de nuestros y nuestras oyentes para que anoten lo siguiente. Anima naturalis. Anima naturalis. Para participar en el trámite de información pública del informe sexenal del lobo. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO, ha expuesto a información pública el informe sexenal del lobo, que incluye, entre otros documentos, el censo. Este indica que hay 333 manadas en España, tal y como adelantó el Departamento Ministerial el año pasado. Esta cifra, Vicente, está por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable. Este informe es crucial para el futuro de la especie, ya que determinará si su estado de conservación es favorable o desfavorable y, por lo tanto, si se priorizará su conservación o si se permitirá su caza y control durante los próximos 6 años.
0: Entonces, ¿cuál es el problema, Raquel?
3: Pues el problema está en que distintas comunidades autónomas, como Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León, pretenden obligar a este ministerio, al Ministerio de Transiciones para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a remitir a la Comisión Europea una evaluación favorable del estado de conservación del lobo ibérico. El objetivo de esta iniciativa es lograr reabrir su caza y continuar con la persecución sin tregua de una especie que sigue enfrentándose a riesgos graves y estructurales. Y es que, como ya sabemos, la derecha y la extrema derecha menosprecian la complejidad de la naturaleza, simplificándolo todo y ofreciendo soluciones planas y populistas, ¿no?, motivados únicamente para aumentar su poder y beneficiar a unos pocos mientras intentan hacernos creer que es un bien común. Lo que está claro es que el lobo es un animal clave para el equilibrio de los ecosistemas y está en su punto de mira, y pretenden eliminarlo como una solución falsa a los problemas de los ganaderos. Por eso, las comunidades autónomas ordenadas por el PP y Vox aprobaron un informe sobre el estado de la población del lobo ibérico, donde afirman, sin pudor alguno, que se encuentra en buen estado de conservación, aunque esto contradiga totalmente los informes científicos independientes que alertan de que el lobo ibérico no tiene garantizada la supervivencia. Quieren que se pueda volver a matar lobos de manera legal, como si ya no hubiese suficiente presión sobre la especie, ¿no?, como la caza furtiva, la destrucción de hábitats, etcétera, etcétera. Este informe autonómico se ha hecho público después de que las organizaciones ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Anima Naturalis, Greenpeace, Silverlife y WWF, miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la CAMA y otras como el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, solicitáramos oficialmente el 16 de abril al MITECO la publicación de los informes sobre la evaluación de la situación del lobo, tanto los elaborados por el propio ministerio como los de las comunidades autónomas, así como toda la información disponible.
0: ¿Y cómo se puede participar en el trámite de información pública del MITECO?
3: Pues mira, Anima Naturalis, que es una entidad que juntamente con Ecologistas en Acción formamos parte de la plataforma Group Job Cataluña, ha preparado un formulario web para enviar de forma muy sencilla unas alegaciones. Un modelo de alegaciones listo para rellenar en tan solo dos clics, que serán enviadas directamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La jugada está, Vicente, es que el trámite finaliza hoy, 27 de mayo. Hoy se puede participar todavía en el trámite de información pública, por eso es tan urgente, ya que resulta fundamental que el Ministerio escuche a la ciudadanía que se preocupa por los lobos, que nos preocupamos por los lobos. También han preparado una carta modelo que se puede personalizar y enviar, y solo se necesita pues completar los datos personales, porque nos cuenten lo que nos cuenten, tal y como el propio Ministerio de Transición Ecológica señala en su informe, ninguna de las regiones biogeográficas de España cumple con el criterio avalado por la comunidad científica de tener más de 50 manadas para que se considere que la especie está por encima del umbral de riesgo. En concreto, el tamaño de la población de esta especie en la región atlántica está entre un 5% y un 25% por debajo, y en la mediterránea y la alpina se encuentra a más de un 25% por debajo. Además, el umbral de 500 manadas es genético, no arbitrario, como defienden las comunidades autónomas. Está respaldado por la comunidad científica internacional como el tamaño efectivo de población mínimo para preservar el potencial evolutivo a largo plazo. Y es además un valor bastante conservador, ya que algunos estudios sugieren que el umbral adecuado podría ser de 1.000 manadas.
0: Raquel, me surge una pregunta. ¿Qué es exactamente un trámite de información pública? Perdona mi ignorancia.
3: No, para nada, Vicente, yo te lo aclaro. Un trámite de información pública es una fase del procedimiento administrativo que permite a cualquier ciudadano, ciudadana, organización o empresa consultar un proyecto de norma o plan antes de su aprobación definitiva para presentar alegaciones, sugerencias o aportaciones. Su objetivo principal es garantizar el principio de transparencia y el derecho a la participación ciudadana en las decisiones que afectan al interés general. Los y las ciudadanas pueden ofrecer datos técnicos o realidades locales que la Administración quizá no haya tenido en cuenta. Participar es muy importante, pues sirve para que la Administración no tenga, por decirlo de alguna manera, barra libre, y para asegurar que la ciencia y la ética tengan un asiento en la mesa donde se toman las decisiones. Sin participación, el monólogo del poder es absoluto, ¿no? Usar una carta modelo es totalmente legal. Las organizaciones ciudadanas suelen ofrecer modelos para facilitar la participación. Lo importante es que se incluyan los datos personales reales y si quien la hace quiere, ¿no?, pues añada sus propios argumentos para personalizar la aportación. Después de enviar la observación, la Administración, en este caso el MITECO, no está obligada a aceptar todas las sugerencias. Sin embargo, tiene la obligación legal de leerlas, valorarlas y responderlas, y a menudo lo hace de forma colectiva en un informe final. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Recordamos a nuestros oyentes que hoy, 27 de mayo, es el último día. Y además no hay que ser experto en derecho para participar. Cualquier ciudadano y ciudadana puede y debe participar, ya que de toda experiencia personal, hay gente que estamos preocupados por los animales, y la opinión de cualquier persona como miembro de la sociedad pues son muy válidas y muy valiosas.
0: ¿Puedes repetir cómo participar? Anima Naturalis, ¿y qué más?
3: Bueno, pues Anima Naturalis, y poniendo participar en el trámite de información pública del informe sexenal del lobo. Bueno, lo repito, Anima Naturalis y participar en el trámite de información pública del informe sexenal del lobo. De esta forma...
0: Se nos ha colado,
3: Me ha interrumpido un lobo, Vicente.
0: Dice que está de acuerdo, ¿eh?
3: Está de acuerdo. Bueno, pues de esta forma haremos una gran labor por la naturaleza.

0: En 28 graus de temperatura ara mateix, en este dimecres 27 de maig, 2 i 17 minuts de la vesprada. Temperatures que començaran a pujar a partir del divendres, tot i que demà ja se notaran, ja seran visibles i quasi que palpables. Comencem avui parlant d'aquesta expectació que està generant l'obra del futur parc aquàtic de la Vall. Avui parlàvem amb el portaveu d'Esquerra Unida en la Vall, que forma part de l'equip de govern, Marc Seguer, sobre el tema de la piscina. Dos preguntes està fent la gent fonamentalment. Una, quan comença? L'alcaldessa havia fet l'anunci del dia 1 de juliol. Dos, el preu que tindrà. Avui Seguer parlava d'això.
1: Contínuament no te pots imaginar bé el carrer. La primera pregunta que feien era quan estarà obert el parc, i ara que n'hi ha data oficialment, no, i que pareix que serà ixa, l'altra pregunta que te fan contínuament pel carrer són les entrades, no, que tindran este parc, no, i quan tindran que pagar la gent que va allí. D'entrada, el que nosaltres sempre hem dit públicament els nostres companys d'equip de govern, tot el món, és que tenen que ser unes entrades assequibles per a totes les persones, sobretot pensant en les persones de la Vall. És a dir, que aquells que viuen en la Vall puguen tindre un preu assequible d'entrada per a poder disfrutar les vegades que faci falta i que puguen, no, este estiu en la piscina de Sant Josep. Entonces, eixa és la principal línia de treball. Això, la gent ha de saber, perquè això també n'hi ha que aclarir-ho, és il·legal que se faci un descompte per ser ciutadà de la Vall, vale? Això en molts casos al llarg de l'estat espanyol n'hi ha recursos i el defensor del poble i la justícia ha tirat arrere iniciatives que tenien aquests descomptes per haver nascut en un altre lloc, vale? Per tant això no se pot portar endavant. Quina és la solució que ahir s'està buscant, no? I és una cosa que encara tenim que parlar, no n'hi ha res tancat. La solució que s'ha de buscar és fer, per exemple, un abonament.
0: Per això és el que deia Marc Seguer al respecte. Avui, de fet, hi havia una moció de Vox que portava al preordinari de maig a l'Ajuntament de la Vall sobre el tema de la entrada, que recordar que era per als menors de 16 anys de la Vall, que fora gratuïta, però s'ha retirat, no anirà finalment i tindrà que veure segurament en algo del que ens acaba d'explicar ara Marc Seguer. Que parlàvem d'ell també, d'altres temes, no només d'això, sinó també quines alternatives pot haver per a desencallar una situació educativa, no el tema de la vaga, que per cert és el dia ja 13 que està en marxa, sinó el tema d'infraestructures educatives. Parlem de l'edifici del Botànic Avanilles a la Vall.
1: Nosaltres, d'entrada, vull que la gent sàpiga que no estem en contra de fer un centre integrat d'FP. Al contrari, molt a favor. Si la conselleria vol fer un nou centre en la Vall, molt d'acord. Però el que no volem de cap Esquerra Unida és passar de tindre tres instituts d'FP, ESO i batxillerat a tindre'n dos. Això és el que no volem. Per dos motius que la gent entendrà perfectament. I ara que, per exemple, que les reivindicacions de la Vall educativa van per la baixada de les ràtios, si tenim que repartir els xiquets de l'ESO i batxillerat en els altres dos instituts, augmentarem les ràtios d'institut, no? Passant-se a massificar, i el que això suposa és la pèrdua de l'atenció individualitzada dels alumnes, no? Però també perquè creiem que és molt beneficiós que n'hi hagi una convivència entre la FP, ESO i batxillerat, perquè els xiquets ja des de que entren a l'institut veuen aquestes oportunitats de la FP, no, i aquestes laborals. Entonces, des d'aquest 2022 que se va aprovar, nosaltres el que veiem és que no s'han fet els passos que ens van comprometre per unanimitat el ple, que és l'òrgan sobirà de la Vall, que tots els partits que representem al poble estem allà representats, i és el que el poble en aquest moment va manar, d'anar el més ràpid possible per penjar aquestes memòries, i que al final la conselleria te doni les competències com ha fet en les altres escoles per a fer aquest nou IES Botànic Avanilles. Que no és l'institut perfecte que voldríem? No, com no són alguns de les escoles que tenim. Però és que l'espai és el que és. I quan tu vas a les grans ciutats, veus que aixos IES, aixes escoles que anen a les grans ciutats enmig, que ja no poden créixer més, busquen solucions alternatives. Pues busquen espais alternatius per aixir al pati els xiquets i xiquetes. Busquen espais alternatius per poder fer esport, no? I tenim infraestructures esportives al costat del Botany Cabanilles que se podrien gastar, no? En aquest sentit, poden haver alternatives.
0: I sobre les memòries de l'atur agrari, que arrencaran en breu també, i com a regidor d'Agricultura ens comentava el següent.
1: L'1 de juliol també, si tot va bé, començaran les memòries de l'atur agrari, no? En este cas, que ja s'ha parlat esta setmana del tema en el meu company Jorge García, però bueno, que és una cosa que fem des de la regidoria d'Agricultura, en este cas també, aportant aquests materials per a millorar els nostres camins. Este any, en un afegit, per exemple, de tindrem més formigó que mai, per exemple, i podrem aplicar més formigó que mai en el nostre terme, que és un material que aguanta molt bé, i sobretot camins que estan en desnivell, no?, perquè no se trenquen, aguanta molt bé, i hem decidit fer una aposta per ahir. O també tenim una desbrossadora nova, en què posarem una quadrilla que vagi a la desbrossadora per anar molt més ràpid. L'any passat ja ho vam fer en una desbrossadora ja avant, i vam fer més camins dels que teníem previst, doncs este any hem decidit anem a comprar una altra bossa ara.
0: Pues, seguint el tema agrícola, la Unió reclama a la Generalitat un pla urgent contra les parcel·les abandonades que generen riscos fitosanitaris i ambientals. Carles Peris.
2: La Unió reclama a la Generalitat un pla urgent i amb pressupost anual contra les parcel·les abandonades que estan generant un risc per a la sanitat vegetal dels nostres cultius i ambiental, com afeccions directes sobre les explotacions, la proliferació de plagues i enfermetats, l'expansió de males grosses i espècies invasores, l'augment de fauna salvatge al ser un reservori i el risc d'incendi són algunes de les causes que estan provocant aquestes parcel·les. L'organització recorda que existeix base jurídica suficient en les distintes normatives, en l'europea, l'estatal o l'autonòmica, per a que s'actue davant de situacions objectives de risc per a la sanitat vegetal o ambiental. En aquest sentit, cap destacar, no?, que els reglaments de sanitat vegetal que permeteixen actuar d'una forma clara en tasques de manteniment d'aixes parcel·les abandonades. La Unió proposem a les dues conselleries, a la d'Agricultura i Mig Ambient, l'elaboració d'un protocol autonòmic específic de prevenció i actuació.
0: I dir, tornant a la Vall, que Compromís presenta Jorge Marqués com a candidat amb el lema La Vall complís anys. Serà este dissabte a les 8 de la vesprada en la plaça de l'Àngel. Un esdeveniment concebut com una xerrada oberta que estarà conduïda per Maria Plazas i comptarà amb la intervenció del diputat del Parlament Europeu, Vicent Marta. Jorge Marqués.
3: Hem tingut un govern a la Generalitat que en els moments més difícils que han patit els valencians els últims anys, no han estat, al contrari, no han estat i damunt ens han mentit. I això és el pitjor que pot fer un governant, és abandonar el seu poble en els moments més complicats. I el 2027 és l'hora del poble, perquè sí, perquè el poble salva el poble, però en 2027 el poble pot salvar el poble votant.
0: Pues el candidat a l'alcaldia destacava la importància de reconnectar amb el veïnat.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
7: Novamoto en Baiduiso es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Nova Moto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga en Baiduixó. ¡Te esperamos!
8: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I sàpiguen també que Chemo Goodman ha sigut reelegit de nou president de la UDE per a les quatre properes temporades. Se va decidir ahir en una assemblea amb una assistència de 29 socis. Era l'únic candidat i se li va demanar que continuara en el càrrec durant la propera legislatura. Arranca avui, dia 27 de maig del 2026, i estarà fins al dia 30 de juny, quan acabe este periple. Chemo Guzmán haurà estat 20 anys al front de l'AUDE. I felicitar també en el dia d'avui a l'artista local, a l'escultor i al pintor Pere Rivera, que rebrà el 17 de setembre en les instal·lacions del restaurant Venta de Aires en Toledo el reconeixement, el Premi Internacional Armando Reverón, amb la menció Artes Plàstiques i Escultura. I parlem ara de lo que serà un dissabte molt especial al Paratge de les Coves, amb l'actuació de Raya Real. Este matí parlàvem amb en Javier Ferreres.
9: Enguany pues, tenim el luxe de tindre a Raya Real, no? En els anys anteriors pues, bueno, no desmereixen, perquè vam tindre el Lubricant i vam tindre Somos del Sur, però enguany pues, l'aposta hem volgut que vagi una mica més allà i efectivament és un concert de luxe, no?
0: Pues Juan Carlos Vergara, precisament de Raya Real, ens feia esta invitació.
10: Pues nada, que los momentos de disfrute no hay que pensárselo, porque se pasan y luego ya no se sabe cuándo volverán. Hay que venir al concierto, hay que disfrutar con nosotros, venir con una actitud positiva, bailar, a disfrutar antes de la comida, a todo, a disfrutar de toda la festividad, porque al final son los momentos importantes de la vida y la música, un concierto, quiera que no, nos hace a todos un paréntesis en nuestra vida y los problemas, el tal, no sé cuánto. En el momento del concierto, la hora y media o dos horas que dura el concierto, es como una burbuja en la que estamos inmersos, en una felicidad que te olvida todo lo demás. Entonces eso es fundamental en la vida. Hay que tener esos paréntesis y nada mejor que un concierto en el que disfrutes, olvidarte por un ratito de todo lo demás que tengas en casa, que todo el mundo tenemos algo al final.
0: Farmàcia de Guàrdia en Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2 en la Valla, Alicia Saera, Corts Valencianes de Neu.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
2: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del dimarts.
3: És administrar-la.
2: I arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure el suig i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
4: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
5: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
6: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
7: Cadena SER, 100 años de radio.
0: La Ventana, con Carlas Francino.
8: Bueno, a ver, que faltan 6 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, no es mucho tiempo, pero hoy tiene que sonar, aunque sea un momentito, tiene que sonar este himno. El radio.